0: era. Guardo amor, juegos y penas yo.
1: Seguim, mamás de una y Vicent Formentera, aquí a Onda Cero, y ya sabeu aquella frase que diu: hoy puede ser un gran día. Pues sí, ho serà, i serà per duplicat a més, perquè ho serà aquest dijous a Escubells i el divendres a Can Ventosa. I què escoltarem? Pues disfrutarem d'un repertori, podríem dir, d'un recull de cançons, ni més ni menys que de el gran Joan Manel Serrat. Però la veu, encara que paregui la mateixa, és la d'en Sergi Nebot. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal, Agustí?
1: Bon dia i bona hora, encantat de parlar amb tu una altra vegada.
2: Un plaer, ja ho saps.
1: Bueno, hoy puede ser un gran día, què és, Sergi?
2: I tant. Bueno, pues mira, per acabar i entendre-ho ràpid, és un recull de cançons de Joan Manuel Serrat que jo interpreto salpicades en històries de les seves cançons, històries meves, totes les vicissituds vitals que m'han portat fins aquí a posar en marxa aquest homenatge, que va néixer com per entendre'ns, i per la gent ho identifiqui ràpid, el que s'entendria per un tribut, però que ha anat evolucionant d'una manera que he aconseguit fer-ho meu, per entendre's, no? Perquè jo porto molts anys, bueno, i tu ho saps, a més, molts anys en el món de la comunicació, ràdio i televisió. Recordo començar a l'any 84, aproximadament, en un tal Agustín Prades, fer el meu primer programa de ràdio, imagina't si en fa d'anys, i ara fa, doncs, 4

0: 2004, més o menys, quan Joan Manuel Serrat va dir "em retiro", doncs vaig pensar, bueno, pues ara potser és el moment. Jo sempre havia volgut cantar, i he fet incursions en el món de la música amateur, en grups, en històries de versions, etc. I vaig dir que ara és la meva. I mira, em vaig tirar, com es diu, me tiré al ruedo, i aquí estic molt content i molt eixerit i amb moltes ganes i molt il·lusionat, francament.
1: Home, i tant. No, i a més, la gent que t'escoltem disfrutem una barbaritat, perquè quan te'n dones, quan eres conscient tu de que pots cantar com en Serrat?
0: Oi, això és aquesta història hauríem d'estar fins demà per explicar-la, perquè jo sempre he tingut aquesta capacitat, vull dir, sempre he cantat i la gent em deia, ostres, si sembla molt a Serrat, però això t'estic parlant des de que jo tenia 16 o 17 o 18 anys, vull dir, de sempre. I ho portava dins, jo era el rei dels karaokes, m'apuntava a cantar en tots els grups que tenien necessitat d'un cantant, però Joan Manuel Serrat, tot i que jo vaig créixer amb David Bowie, Camilo Sesto, Concha Piquer, Jorge Negrete, la barreja sentimental de la música que hi havia a casa meva, a través del meu pare, de la meva mare i del meu germà, aquesta va ser la cuna musical, Joan Manuel Serrat ocupava un lloc molt especial, perquè jo sempre, com moltíssima gent, vull dir, de fet, l'èxit de Serrat no és una cosa desconeguda, evidentment, connectava amb mi. Yeah. Jo sentia que aquelles cançons parlaven en certa manera de mi. I és algo que he portat sempre dins. I quan poso en marxa aquest tribut, molta gent em deia, ostres, que t'ha costat molt fer això? Dic, no, si és que ho porto fent tota la vida, saps? Yeah. El que passa que ara he decidit, doncs, afortunadament, perquè això és una cosa que m'ha fet molt feliç, he decidit doncs traslladar-ho a un escenari, buscar un pianista, per cert, un pianista meravellós que m'acompanyarà aquestes dues nits a Sescubells i a
1: Can Ventosa.
0: A Can Ventosa. Mm-hmm. Doncs el Gerard Ávila, que és de Benicarló, un benicarlando, doncs un jovenelo de 26 anys, que quan vam començar en tenia 22, imagina't, un nano que pràcticament no havia sentit mai una cançó de Joan Manuel Serrat, tret de Lucía, em sembla, però que s'ha anat enamorant també perquè portar les cançons de Serrat a un escenari amb un únic piano, cosa que és complexa, doncs també enfrentava moltes dificultats, no?, des de la perspectiva artística. Ho hem aconseguit, jo crec que el resultat és molt bo i la gent està responent molt bé, el feedback que tenim de les actuacions. A mi m'agrada, quan acabo les actuacions, no me'n vaig al camerino, sinó que jo baixo les escales de l'escenari i me'n vaig entre el públic. I ve moltíssima gent i em dona abraçades, gent que ve amb llàgrimes als ulls, plorant, diu, m'he emocionat moltíssim. Una de les coses més maques que m'han dit en la meva vida, ve una dona un dia i em diu, he estat a 5 o 6 concerts de Serrat i mai m'he emocionat com en tu.
1: Caram.
0: Però jo crec que el truc està en aquestes històries que jo poso entre cançó i cançó. Mm-hmm. Perquè tu pots escoltar una cançó a la ràdio, a un concert, a qualsevol lloc, i moltes vegades no entrem dins de la cançó. Llavors, jo el que faig és, a vegades, conto una història meva o conto una història de Serrat que t'introdueix a la història. O conto, a la millor, què és el que diu aquella cançó. Clar. Perquè a cops, insisteixo, escoltes la cançó però no estàs dins de la història. I jo crec que això és el que fa que la gent submergeixi molt més en aquest univers del Joan Manuel Serrat, que és un univers meravellós, per altra banda.
1: I tant que sí, això és màgia, amic meu, màgia.
0: Sí,
1: màgia,
0: certament.
1: I emocions que es trasladen des de lo que és l'escenari fins a la platea, on està el públic, on està la gent. Mira, sí. En el teu permís vaig a llegir, perquè demà és el dia gran de Escubells, la missa serà a les 7 de la tarda, hi haurà una missa, després hi ha una processó, Vall Pagès, que estarà el grup de Sant Jordi de Ses Salines, i després ja serà el concert de... Oi, pot ser un gran dia, homenatge a Joan Manuel Serrat per part del nostre convidat d'avui. I el divendres, a Can Ventosa, el concert és a les 8:30. Les entrades ja es poden comprar a través de les planes web tant de l'Ajuntament de Sant Josep com l'Ajuntament de Vila. I no sé si vols... Ah, sí, una cosa tenia jo aquí apuntada, perquè tu, on vas... Sempre convides algú d'aquell poble, d'aquella zona,
0: tens tota
1: no?
0: La raó.
1: Sí, clar.
0: Sí, tens tota la raó, clar. I mira, a través

0: d'un bon amic d'aquí d'Eivissa, doncs vaig contactar amb la Noemí Funes, que és la de Garage Groove, em sembla que ho he dit bé.
1: Group Garage.
0: I, ah, Group Garage, sí. Vale, al revés, disculpa, eh? No, sí, no. Sí, una noia que té una veu meravellosa, que sí. canta estupendíssimament, que a més he descobert que és una bellíssima persona. Mm. Encara no la conec en persona, eh? Vull dir, fixa't tu, que hem tingut una relació per WhatsApp, com aquestes modernes, no? I bueno, cantarà, pujarà en els dos llocs, eh? Pujarà a cantar un parell de cançons amb mi. Mm. I alguna sorpresa més, i no miro a ningú, que segurament tindrem a un dels dos concerts o als dos, no ho sé, ja veurem veurem com anirà.
1: Molt bé, doncs bueno, la cita ja ho hem dit, dijous és Escubells, celebrant el dia gran de Santa Teresa d'Escubells, d'aquest lloc tan, tan emblemàtic de Silla d'Eivissa, i el divendres a partir de les 8:30 aquí a l'espai de Can Ventosa, que està molt propet aquí on estic jo.
0: No, no, que jo sí volia dir una cosa, perquè molta gent ens estarà escoltant i estarà pensant, bueno, aquest paio, ja veurem a veure què fa. Jo només dir una cosa: si en alguna ocasió algú del que ens està escoltant s'ha emocionat o ha sentit que una cançó de Serrat li tocava el cor, si en algun moment ha cregut que aquella música en algun instant de la seva vida també l'havien escrit per a ell o per a ella, que vinguin qualsevol dels dos dies, perquè us prometo que ho disfrutarem.
1: I tant que sí. Pues en la música teva, una cançoneta que hi... Bueno, la de Mediterrània, perquè mos hem d'enganyar, que tinc jo aquí preparada, mos acomiadem, i que tingueu el que deia abans, que tingueu bon viatge de vindre cap a Eivissa, i que vagi tot superbé, que ja ho disfrutarem tots plegats per aquí. Sergi Nebot, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Agustí.
1: Gràcies, bon dia. Adéu.
0: Que vagi bé.